mirar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren, sóc l'alè d'un exèrcit diví, sóc conspirador.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

passa el moment perdut, intentant trobar-te com aquest balcó, l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera, un estiu enmig

bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo

estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la C25 a Sallent, deixa un vehicle al voral. També la retirada d'un vehicle, en aquest cas a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, deixa també un vehicle al voral. A banda, s'estan fent reparacions a la via, la C25, a Sant Julià de Vilatorta, que deixen també un carril tallat. I el Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi ha assisteixen almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin al Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que les previngués del que va passar el 30 i 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. La multa afecta l'UTE formada per Construcciones Rubau i Aquaterra Servicios Infraestructuras. Ara l'empresa pot presentar legal i aportar documentació per tal de justificar l'actuació de l'operari. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir se'ls envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic...

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

fan passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: això una mica fort.
1: Tot el dia m'està xinxant.
0: O no?

Bye. Bye.

0: que cante la canción que hemos sacado.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
3: Que s'ha borrat
2: què? Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
0: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
0: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
0: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la. Avui a les carreteres amb una variant la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral. A la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i finalment un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs avui és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, d'espeech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs, ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè, clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45 emissores amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però també que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu. Indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar o poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que, a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest aquest grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar a cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia!
1: Molt bon dia, molt que bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí. Sí. Parlem de la depressió postvacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió postvacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% treballa de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes és, sens dubte, menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'obert per vacances i que hem tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%. No obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió postvacances. I jo, Núria, t'haig de dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat ben colorits. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit, i jo li faig una entrevista. Clar.
1: Em sembla fantàstic. L'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa.
1: Segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió. Però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí, que exacte, els polítics.
0: Aquí està. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances. Vosaltres mateixos, com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. L'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696 16 46 65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel que us fem la proposta del tema del dia, i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt bon programa.
0: Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots. Avui jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i ha dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, eh? Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut i que han pogut participar, perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines, tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, hem de començar amb una notícia malaurada. La mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260, a Cabanelles.
3: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 7:45 del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
3: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
4: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure-us i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
3: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
3: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
3: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
5: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat a USTEC i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
6: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment doncs, donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació doncs, pugui ser realitat.
5: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
0: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
5: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
0: I en clau cultural, i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
5: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Teda Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Dagoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
7: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment dintre de la història de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè, clar, ara veiem aquest programa, doncs, semi-com modern, així com molt, amb una decoració molt... Però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
5: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
0: Doncs, Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
5: Fins ara, Núria.
0: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM, Quim Gasol.

0: Setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès, de la capital del Segrià, a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys, també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre és allotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
1: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
0: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
2: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments, com el CAT1, que ha funcionat, jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos, com el pavelló 4, en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
0: En Juanes ha afegit que l'oficina única atès de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CAT1 fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Seròs. Amb tot, la Paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
1: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
0: Fins ara.
1: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
3: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
1: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet, Olivert, per vacances també d'aquest cas en què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
3: Una abraçada, Núria.
1: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
4: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció l'extensió, amb una inversió d'uns 87.000 euros, es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació al jaciment.

0: revestiment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i, sobretot, en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
1: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtització per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
0: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
2: I altres notícies també que es porten a la, bueno, la crònica negra gairebé.
0: Sí,
2: no,
0: Marina, successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espirella, informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, alias El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
2: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
0: Bé.
2: Sí? Darrer programa.
0: Últim programa, ja.
2: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
0: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
2: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
2: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies, de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom, i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
4: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
2: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Com expliquem, com expliquem a tot Catalunya què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
5: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè tindrem, estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs després doncs estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament, escolteu, un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs tornarà el mes d'octubre amb entrevistes en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també, que és important, Núria, també.
2: Home, que és important, sí.
5: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'una altra manera que si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs, donant veu, en aquest cas, a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'una altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs també, com no podia ser d'una altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs es dona veu també doncs en aquest sentit, doncs això, a l'actualitat de la ciutat.
2: Molt bé. No se us acaba la informació, no? A Valls també teniu
5: Moltíssima, moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància, sobretot als podcasts de col·laboradors, eh? Tenim un prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena, eh? Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit. Per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
2: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que treballa molt amb aquest concepte del podcast, no?, que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
5: I tant, és així. Jo també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que més se'ns dona bé, no?, aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
2: Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Radio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
5: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
2: Una abraçada. I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
6: Això és Emunt. Emunt FM.
2: Quina verseta que teniu, els de Lleida, els d'Emunt FM. Arnau Vilà, bon dia.
7: Ja, bon dia a tothom.
2: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
7: Aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Emunt abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música, i ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
2: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emunt, perquè Emunt no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
7: Correcte. Sí,
2: qui sou i qui representeu?
7: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final. Sí. Us començo explicant que Emunt, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Auvesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera, units en un consorci i que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
2: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, sí. També s'hi ha d'estar.
7: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menjat la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
2: Molt bon dia, emunencs i emunenques.
7: Emunencs i emunenques.
2: Clar, la gent es pensa que és una població, no? Que és la ràdio.
7: Correcte.
2: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre dia.
7: Correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
0: Amunt, amunt.
7: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb Amunt Amunt, així és, eh? I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no? M'ho guardo pel final, desvelem què vol dir Amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'Amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que Amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
2: Tal qual.
7: Així.
2: Ja, ja,
7: així és.
2: Ja.
7: Emissora municipal, Amunt.
2: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu.
7: Sí,
2: és el que
7: sí,
2: és.
7: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
2: Doncs jo, des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
7: Doncs un plaer, un plaer, Núria.
2: M'heu conquerit. Arnau Vilà, ha sigut un plaer, també, treballar amb vosaltres. Una abraçada
7: igualment
2: forta, company.
7: Igualment, que vagi molt bé.
2: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
8: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
2: Pota blava, sí, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, eh?, ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
9: Bon dia.
2: És així, no?, quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
9: Ah, exacte, sí, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el pota blava. Sí.
2: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament. Al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar l'afanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
9: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
10: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
9: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, que estava també la Maria, que sí, per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, sí, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
10: I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxats als pedals.
2: En sona, sí, alguna cosa.
10: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
2: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
9: Mira, doncs ens podeu escoltar 91.6 de l'FM.
10: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
9: Això va bé.
2: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos, totes... Jo anava desbarrant...
9: Jo anava desbarrant... Sí, l'Obert per Vacances.
2: Mira, són les meves maricondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
9: Bueno, sí, jo crec que sí.
10: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
9: Exactament, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
2: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
9: No, igualment, ha sigut un plaer.
2: Neus, Maria,
9: moltes gràcies.
2: Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
9: A tu. Adéu.
2: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
11: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades no ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
2: Sí.
11: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
2: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, a la Plana és això. Sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No,
11: sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia. Per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa, amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
2: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
11: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem la Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema en pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips,
2: sí,
11: no?
2: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
11: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
2: sisplau.
11: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
2: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
12: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.
2: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
13: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
2: Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la Cobla i la Sardana?
13: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 1981 i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
2: Espera, el 81 i encara es fa el programa avui dia?
13: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
2: Ah, no?
13: Dir, no, no. En Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
2: no
13: para per Nadal, no sí, posa, sí. Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa i que el grava ell des de casa, des de, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
2: Fa honor al seu nom, ara i sempre, eh?
13: Correcte, no, totalment.
2: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí i és marca de la casa, no és l'únic, però no?
13: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports. Els esports que fem, diríem, a banda d'un informatiu diari de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia en el nostre cap d'esports, el Siscolara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí i aquest any el Cisco fa 20 anys que els fa ell. Però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el primer, segon i postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí. Cada setmana dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Rubí Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etcètera, etcètera.
2: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
13: Bueno, d'aquí 3 anys.
2: D'aquí 3 anys, el 29,
13: exacte,
2: no?
13: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
2: Deixa.
13: Ja arribarà. Però, en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
2: Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem de més hores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
13: Gràcies moltíssimes, a vosaltres. Ens ho hem passat molt bé. Tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat. Saluda.
14: Hola,
2: Mariona.
13: I jo, que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
2: Molt bé. Un bon trio feu, com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són, cadascú és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emun com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat 1-1.
15: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
2: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gassó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
16: Hola de nou. Sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
2: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
16: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Ràdio una mica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
2: Programes que feu?
16: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que diguem, comentàvem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som a cada ràdio.
2: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes, eh?
16: Correcte, correcte. Això, sí, sí, evidentment, doncs, és un esforç, però doncs, nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és L'Un Dia Més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar perquè, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
2: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
16: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i a Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia, el Sergi Guiu, el Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassó els dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
2: I també, digues, digues.
16: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
2: On us sintonitzem, Quim?
16: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
2: Quim Gasó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu a UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
16: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, dos minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, eh? Marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
14: Hola, Núria, què tal? Molt bon,
2: bon dia,
14: dia.
2: Bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
14: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat és el mateix que molts companys. He de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista perquè s'acaba l'Obert per Vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
2: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat si us podem sintonitzar durant l'hivern?
14: Doncs mira, mos podeu sentir... M'escolteu
2: bé? Sí, perfectament.
14: Ah, perfecte.
2: Haurem d'anar ràpid, però...
14: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca... que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
2: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
14: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
2: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara es queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Continguts en xarxa. Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Aixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
19: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
20: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
19: ¿Qué cojones están pasando?
20: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
18: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
21: Així ho compartiu tot?
22: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
18: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
23: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
18: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb una avaria, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en l'incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
3: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025
2: que encetem avui. No sé si tenim algun àudio que ens il·lustri la...
3: El que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
2: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
4: És en Saïd.
2: És en Saïd, veritat? Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs, el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
4: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat, som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus, per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer i també dos especials marcats sempre al calendari com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
2: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més i sobretot on us podem escoltar?
4: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar si passeu per la zona al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
2: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
4: perfecte.
2: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Gràcies. Ha estat un plaer poder treballar.
4: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
2: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia com si l'estéssim buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Hola.
5: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
2: sí,
5: que, del
2: però,
5: que tu deies.
2: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'escala.
5: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès, o sigui que ja podeu anar fent números amb
2: ets un baby, ets un baby.
5: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
2: vull dir, sí?
5: Com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys va anar per aquí. I ha anat canviant de lloc, però t'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, d'estar a la tercera planta amb vistes a tot el golf de Roses, això és una cosa... ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
2: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
5: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi, sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella, de les Habaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre, cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
2: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
5: A reveure, que vagi molt bé.
2: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han portat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
6: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
7: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
6: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
2: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
8: Molt bon dia de nou.
2: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
8: Doncs la meva parella, la meva parella que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta. Doncs,
2: qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
8: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
2: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
8: doncs,
2: a Ràdio Cardedeu?
8: Sí, som un mitjà comunitari. De fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no. No seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust, sí. En tot moment, podria dir. Això pot estar molt bé, o no pot estar també a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar, per exemple, perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? Sí. I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc, i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic, i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, i llavors els rols tots són els mateixos, i això és molt bonic perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
2: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que
8: i tant que
2: clarament,
8: sí.
2: Es veu clarament. Doncs, Enric, ha sigut un plaer, de veritat, treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, hem portat les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment, i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
8: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
2: Joan Maria.
8: Josep Maria,
2: perfecte. Joan Maria.
8: Mira, veus, aquí la vaig cagar, aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també, i també gràcies de part de l'Estel, el Jordi i l'Aina, que també l'heu sentit.
2: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, arrenquem la segona hora com acostumem a fer. Recollint la impressió dels nostres oients, avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
8: Ja veuràs qui és.
2: No ho puc.
9: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
2: Sí.
9: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
2: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
8: És no que pot faltar.
2: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí. algun contrapunt d'opinió, eh?
8: Sí, absolutament.
2: Jo ni això ni allò, jo la tercera. Dic molt
8: correcte,
2: bé.
8: Correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim Mira per tancar, si ens dona temps a un àudio més. Tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios. Així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
2: A veure,
8: ara sí.
2: Susana, és tímida, és tímida.
8: Ara sí.
10: Hola, Obert, per vacances. Jo he de dir que aquest any la depressió post-vacacional, de moment, no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
2: Molt
8: ja
2: bé.
8: Allà, tots ja, els dies i entes.
2: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Això ja s'ho prepara.
8: Sí.
2: Molt bé.
8: I tant que sí.
2: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més en fi, opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
8: per l'any que ve, goita.
2: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
8: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
2: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
8: A reveure.
2: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena o anomenem popularment el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Mèdia, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina. De nou, a reprendre la feina. De nou, a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era, però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina. Això sobretot, o sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí, i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí. Feia falta un peron.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí. Necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia, de la feina, perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps, la competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Yeah. Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada, o sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista

0: Que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, us veig jo, els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
1: Aquest darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
0: Ai, què vols que et digui?
1: També.
0: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer.
1: Sí.
0: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se'ls coneix bastant ja per la xarxa,
1: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada de dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també al nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon als protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la passió castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local, de dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi, i deixem que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca i tu això també ho coneixes de primera mà.
0: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar. Ells han compartit aquesta secció tan difícil, que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
1: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixem que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
0: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
1: Sí, sí, sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Sí. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs, toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, eh? El curs començarà amb una nova mobilització dels

0: sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
1: Bon dia, Eduard, bon dia a tothom. Cap problema.
0: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
1: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
0: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir, no sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
1: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem en una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial.
0: Ah.
1: Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort, amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i les hi hem donat una altra forma, i era el que estàvem comentant amb els companys.
0: Segur que anirà de primera.
1: Sí.
0: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
1: Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació... I després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
0: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava el juliol ja ben avançat.
1: Sí.
0: Que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat
1: abans.
0: Com es prepara un curs escolar?
1: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia o dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat, llavors cada final de curs hi ha moviment de coses personals, llavors alguns ho han fet abans, i el primer dia quan arriben sobretot aquesta part emocional, no? de rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs. i es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns, a vegades ens queda curt ahir tot, aquesta setmaneta.
0: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
1: La convocatòria ens va arribar ahir, la veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important, i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser si no era la més indicada, no? No ho sé.
0: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
1: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
0: Doncs ho farem, Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada. Gràcies per rebre'ns.
1: Sempre benvinguts.
0: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'escola La Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
2: sí.
0: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
2: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adeu d'aquella manera, d'acord?
0: Doncs quedem així, amb aquest adeu d'aquesta manera, sí, tan singular. Sí. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
2: I moltes gràcies a vosaltres, de veritat, Eduard. Una abraçada forta.
0: Una abraçada.
2: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt el nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
3: Doncs a veure, jo em penso que no sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
4: De postres, David, de postres.
3: Ah, postre tampoc està ben dit?
4: En català diem les postres, en plural.
3: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
4: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
3: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
4: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
3: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
4: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
3: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
4: Això, David, no és una necessitat.
3: Uf, fa 3 dies que estic constipat.
4: Constipat, David, constipat.
3: Just, he dit això?
4: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
3: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
4: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
3: I també no estic massa bé, Tinc una mica d'esternuts.
4: Esternuts, esternuts.
3: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui,
4: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
3: Constipat, esternuts, i em fa mal l'esquena, també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí?
4: No, això ho has dit perfectament.
3: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
4: A veure si ho contagies, doncs.
3: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
4: Molt bé.
3: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
4: Un plànol, David, un plànol.
3: Planell, plànol... Sempre els confonc.
4: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
3: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
4: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
3: Què he de fer, sinó què vols dir?
4: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
3: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada. Això m'agrada més, sobretot badar.
4: I si et perds, mires el...
3: Planell! Ai!
4: Què dius?
3: Plànol, m'he equivocat.
4: Ara sí.
3: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
4: Sí, sí.
3: No em creus?
4: Ni mica.
3: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
4: Encara no he marxat i ja t'has perdut.
3: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
4: David, a la tarda.
3: Ja comencem.
4: Has preguntat, jo et responc.
3: Però és que no t'he preguntat, això.
4: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
3: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
4: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
3: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
4: Poder? Però què estàs dient? Poder!
3: Què?
4: Voldries poder venir. Poguer és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
3: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber quan marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
4: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
3: Poguer, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
4: Poder, saber...
3: Poder, saber i callar.
4: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
3: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
4: Una altra vegada, eh?
3: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
4: Mira sota el sofà.
3: Ja hi he mirat.
4: I a la cuina.
3: També, ara m'he donat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
4: T'has adonat.
3: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
4: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
3: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
4: Bona idea.
3: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
4: Què, David?
3: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
4: I ara no?
3: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
4: Exactament.
3: És que no cal complicar-se tant.
4: Ni renunciar a paraules noves.
3: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
4: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
3: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-les servir.
2: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
5: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
6: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
5: I si parlem d'un editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
7: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, amb la natura, amb el paisatge, amb la història, amb la geografia, amb la toponímia, etc.
5: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen: en Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment, estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya, ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls: altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escaler, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
8: Quan se us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escaler, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
5: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal, d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
2: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
9: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
10: Música. Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és el final. És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta la sèrie troncal i principal. I bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DCKO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé. Només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
2: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
11: A Tarragona, 5ª temporada.
2: 5ª temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Bon dia. A què feia referència aquesta
12: aquesta ràfaga? Doncs això que estàvem sentint era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
2: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
12: De Rajeta fa moltes coses. Tenim programes, podcasts de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, que engeguem la 10ª temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
2: també.
12: A Carrer Major i estareu amb nosaltres. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
2: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
12: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
2: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga. Oh, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, 3 activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
12: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent. A més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
1: Això,
12: rural, que dic jo.
1: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
12: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
1: Sí.
12: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
1: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent.
12: Vale.
1: I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
12: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
1: Doncs, Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
12: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
1: hem rigut, hem rigut. Dins i fora del micro.
12: Molt.
1: Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
12: Adéu.
1: Adéu, adéu, adéu. Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. De la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
13: Bon dia.
1: Bon dia. Bé, bon dia. Que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà. Si us sembla de fons, expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut.
13: En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
1: 40 anys,
13: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera hora del matí. A les 7 del matí, doncs, amb els primers el box informatiu, els programes, la veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys demanen aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic des de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Sílvia García.
1: Som 15 i, de fet, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
13: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats i, i en definitiva, és un mal parar, tot el dia.
1: Encara necessitem més mans per això, Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per la xarxa, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
14: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
1: Jo crec que sí, no hem patit massa. No,
14: no hem patit.
1: Però no hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava, a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
14: Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
1: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
14: Sí.
1: Gràcies, Marina.
14: Un plaer.
1: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
13: Mercat d'estiu la setmana que ve, i a partir d'aquí dues setmanes intenta de Santa Tecla, Ràdio Les Festes.
1: Santa Tecla a tope,
13: Sí, per cert, bona,
1: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, als micròfons, però al darrere ha estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
13: Que ha sacrificat les vacances,
1: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
13: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia sí que ha aplicat l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.900 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a la proposta, que encara haurà de passa pel Consell de Ministres i el Congrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca SEAT. En una tensió des de Kiev, Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya. Tot plegat després que el Consell de Supervisió de la marca aprovés per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos. L'accident laboral es va produir al vaixell Ocean Eurosina, al moll de l'energia, després de la descàrrega d'olis vegetals. La Guàrdia Civil, juntament amb Capitania Marítima, investiguen ara les causes d'aquest incident. I per més informació, segueix-nos a la xarxa, sisplau.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de 1000 moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Benvinguts i benvingudes al podcast El món a 150 centímetres.

0: Hola, què tal? Iniciem el podcast del món a 150 centímetres. És un programa creat per l'alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Som l'alumnat de 6è de primària de l'escola Charles Darwin i ara us farem 5 cèntims del contingut d'aquest podcast.
1: Com ja haureu escoltat, comencem cada podcast donant un cop d'ull a l'actualitat educativa de les escoles i centres del municipi. I nosaltres, des de l'escola Charles Darwin, descobrim una mestra de l'escola.
0: També donarem a conèixer un projecte que hem fet a l'escola durant aquest curs que es diu Darwin Comunica.
1: Si voleu tornar a escoltar aquest podcast, el podreu recuperar. A l'espai El Prat punt ràdio més, l'espai d'àudios de la carta del Prat Ràdio.
0: Vinga, endavant. Ens acompanya a la part tècnica el Pico Stilo, ajudat pels alumnes de 6è A i 6è B, que li donarem un cop de mà a la part tècnica i a les xarxes socials. I a la conducció del programa estem l'alumnat de 6è de primària de l'escola Charles Darwin. Benvingudes i benvinguts al podcast El món a 150 centímetres.

0: Nosaltres som Riu i Judit i serem els presentadors en aquesta primera secció del podcast.
1: Comencem amb els titulars i les notícies dels centres educatius de la ciutat.

0: descobrim que hem estat fent les escoles i centres del Prat. Tornar al Spring Festival, una festa pensada per celebrar la llengua anglesa d'una manera divertida, participativa i oberta a tothom.
1: Aquest festival va formar part del projecte Interseccions i va ser una proposta adreçada a tots els públics. Durant tota la tarda la plaça es va omplir d'activitats, música i espais de participació. En una jornada que va voler convertir l'aprenentatge d'anglès en una experiència compartida, lúdica i molt viva. L'objectiu era clar, fer que la llengua anglesa sortís de l'aula i arribés a tota la comunitat a través d'una celebració plena d'energia. L'Spring Festival va ser sobretot un gran espai de trobada. Els centres educatius que van participar en el projecte d'auxiliars de conversa i van presentar la feina feta durant tot el curs al voltant de la llengua anglesa. Les activitats van ser ideades per l'equip d'auxiliars de conversa i van ser dinamitzades pel mateix alumnat i per les persones participants de cada centre. De manera que el festival no només va ser una mostra de resultats, sinó també una autèntica experiència compartida entre escoles, instituts i ciutadania. I van prendre per tots els centres educatius municipals d'infantil, primari i primària. També els centres de secundària, els instituts de formació professionals i l'escola de persones adultes. Això va convertir l'esdeveniment una iniciativa molt transversal, amb la implicació de persones de diferents edats i etapes educatives, totes unides per una mateixa finalitat, celebrar l'anglès i posar en valor tot el treball fet al llarg del curs.

0: Continuem amb més notícies. Ja arriben a Casal i Colònies d'estiu 2026.
1: Per començar, el passat mes de maig s'han realitzat les inscripcions per Casal del 2026. Les famílies van poder triar entre una cinquantena de propostes organitzades per l'Ajuntament o per entitats esportives del Prat de Llobregat. Com hem explicat, les activitats és de volumpament principalment els mesos de juny i juliol, però també hi ha algunes que tindran lloc durant l'agost i setembre. Amb aquesta activitat, el que pretenen és fomentar un estil de vida saludable per infants i joves de la ciutat. L'inici d'aquesta activitat es van fer de forma granulada. El 12 de maig van començar les activitats de cultura lliure i educació. El dimecres 13 de maig van fer activitats de bàsquet. El 14 de maig van fer activitats aquàtiques. El 15 de maig van fer la resta d'activitats esportives. A més, el tràmit de les inscripcions romandrà obert durant tots els dies, sempre que hi hagi places. A més, cada infant inscrit rebrà una samarreta com a obsequi de l'Ajuntament. I per acabar, per facilitar l'accés a les activitats d'estiu, si tots els infants, l'Ajuntament va obrir un període de sol·licitud d'ajuda en el cas que l'ajut us hagi estat concedit per poder gaudir. Cal haver formalitzat les inscripcions a l'activitat corresponent abans del dia 1 de juny. A partir d'aquestes dades, el juny es va quedar sense efecte.

0: Seguim amb una notícia que engloba totes les escoles i instituts de Catalunya. Una notícia que té a veure amb els drets del professorat.
1: Els professors han convocat més vagues per als mesos de maig i juny, amb l'objectiu de millorar les seves condicions laborals. Des del 6 de maig fins al 5 de juny, els docents s'han anat mobilitzant de manera intercalada en diferents zones de Catalunya per reclamar salaris dignes, més drets laborals i una millora general del sistema educatiu. Aquestes protestes també han inclòs manifestacions als carrers i davant del Ministeri d'Educació. Estan previstes 3 jornades de vaga a tota Catalunya en una mobilització que vol posar sobre la taula la situació que veu el sector. Els professors denuncien que els recursos són molt limitats, que hi ha massa alumnes per classe i que no hi ha prou personal per atendre l'alumnat amb necessitats especials i que les condicions laborals continuen sent insuficients. A més, segons una enquesta plantejada per USTEC, CGTI i Intersindical a la setmana anterior, un 90% dels professionals enquestats vol continuar fent vaga i un 58% aposta per intensificar el conflicte. Aquestes dades, segons els mateixos sindicats, mostren un mandat clar a favor de noves jornades de vaga. Ara bé, en les últimes hores s'ha conegut que les parts han arribat a un preacord, cosa que obre la porta a una possible desescalada del conflicte. Tot i això, els sindicats convocants USTEC, TES, ASPECTI i Intersindical mantenen la pressió i reclamen que la negociació continuï fins a aconseguir millores reals i efectives per al professorat.

0: Coneixem un altre titular. El Prat i la nostra escola han participat del Sant Jordi.
1: El passat 23 d'abril es va celebrar al Prat la Diada de Sant Jordi i el Prat de Llobregat va celebrar-ho ple de llibres, roses, entitats i escoles. Durant la Diada podies gaudir de diferents punts de venda i dinamització per quasi tota la ciutat. També dels relats de la gent gran a les cases d'en Puig es va celebrar el barri de Sant Cosme. A més es va celebrar el 24 aniversari del Prat Ràdio en programació en directe durant tot el dia a la plaça de la Vila. Aquest espai des del bon matí ha estat d'epicentre de la celebració, que la tarda ha estat d'escenari d'una gran ballada de sardanes i el Teatre Càdiz.
0: També el centre de la festa s'ha concentrat per segon any consecutiu. Els eixos tradicionals del carrer Ferran Puig i Frederic Soler a la plaça de la Vila s'ha viscut un ambient festiu des de primera hora al matí. En aquest espai hi ha hagut un increment de paradetes d'entitats respecte a l'any anterior. Per acabar, l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, al programa Planeta Prat del Prat Ràdio, va dir que ha hagut més participació que l'any anterior. Al Prat també hi ha escoles com el Charles Darwin, que participen al Sant Jordi 2026, com el cas de la nostra escola. Vam posar una rosa a sobre d'un cartró amb boletes de paper. Pel matí vam col·laborar a agafar les cadires dels petits i portar-lo al pati als grans. Després vam agafar les nostres cadires i les vam portar al pati.

0: Expliquem una altra notícia. El passat divendres 17 d'abril, els alumnes de l'escola Charles Darwin van anar a l'escola en bicicleta.
1: Van fer aquesta activitat per col·laborar amb el medi ambient i mantenir uns hàbits de vida saludables. Aleshores, alguns dels alumnes de l'escola van poder participar en aquesta nova iniciativa impulsada per la direcció de l'escola. Llavors, aquell dia, els nens i les nenes de l'escola Charles Darwin van arribar amb bicicleta a l'escola i les vam deixar aparcades a una banda del pati de l'escola. Alguns companys i companyes van ser els encarregats de col·locar a les bicicletes unes etiquetes per tal de saber a qui pertany cadascuna. A l'hora del pati, alguns mestres de l'escola es van oferir a fer alguns tallers relacionats amb l'ús de les bicicletes i les seves parts. Els nens i les nenes van descobrir els elements d'aquests vehicles de dues rodes molt interessants.
2: En acabar la jornada escolar a la tarda, els ecodelegats i les ecodelegades, juntament amb la col·laboració d'alguns membres de l'equip de mestres de l'escola, es van encarregar de lliurar les bicicletes a cadascuna de les persones que havien participat en l'activitat. Els nens i les nenes han valorat positivament l'activitat. Aleshores, com a iniciativa de continuïtat, aquest mes de maig, cada divendres, els alumnes podran arribar a l'escola amb els seus patinets de dues rodes. L'única consigna és que no siguin elèctrics. L'objectiu és practicar hàbits saludables i contribuir de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient i amb nosaltres mateixos i mateixes.
3: Moltes gràcies als alumnes de l'escola per donar-nos a conèixer aquesta magnífica activitat.

0: Com hem explicat, ara parlarem amb la Clara Toribio, la mestra de l'escola. Anem a presentar a la nostra convidada d'avui.
1: Ella es diu Clara Toribio i és mestra de l'escola des de ja fa uns anys i, a més, membre del comitè mediambiental de l'escola. Hola, Clara, benvinguda.
2: Hola, bon dia. Il·lusionada d'estar aquí amb vosaltres a la ràdio per xerrar una estoneta.
1: Clara, comencem parlant de la teva faceta personal. On vas néixer? Perquè tu no ets origen del Prat.
2: No, jo vaig néixer a Valladolid. Està a 7 hores en cotxe d'aquí. Però porto aquí al Prat des de fa 22 anys. El 2004 vaig venir.
3: Clara, a on vas fer els teus estudis i què vas estudiar?
2: Doncs vaig fer els meus estudis a la Facultat d'Educació, allà a Valladolid. Primer vaig fer educació primària i després em vaig llicenciar a psicopedagogia, també a la mateixa Facultat d'Educació. Aquí tenim moltes, però allà només hi ha una Facultat d'Educació.
1: Viatges molt a Valladolid?
2: Doncs intento, sobretot quan tenim període de vacances més llarg, al Nadal, a la Setmana Santa, a l'estiu, doncs intento anar allà perquè tant la meva família com la del meu marit són totes, la tenim allà i, bueno, tenim ja, els pares són grans, estan malaltets i intentem anar a visitar la família sempre que pugui.
1: Hi ha algun lloc d'aquella zona que et porti bons records de la teva infància?
2: Doncs mira, sí, però no és exactament de Valladolid. Mira, la meva mare és d'un poble també de Castilla i Lleó, de Zamora, un poble molt petitó de muntanya. Llavors jo passava allà el meu estiu amb la meva àvia i fèiem, bueno, gaudíem molt de la natura, de la colla d'amics que teníem allà i aquest és un bon record d'allà.
3: I com una noia de Valladolid va acabar al Prat?
2: Doncs mira, per amor, perquè em vaig casar el 2004, el meu marit treballava en una... Ell és empresari, treballava en una empresa allà a Valladolid i la part d'oficina, tancava. Llavors es traslladava aquí al Prat i vam decidir, doncs, venir aquí, els dos.
1: I t'agrada el Prat? Quin és el lloc que més t'agrada?
2: Doncs sí, m'agrada molt. M'agrada molt i, a més, em vaig trobar bastant acollida aquí. Tinc molts llocs especials al Prat, però sobretot, si hagués d'escollir, doncs em quedo amb la platja i tots els espais naturals del Delta de Llobregat. Poder passar allà pel mirador, per la caseta dels carabiners, etc. Doncs són llocs molt especials.
1: Et va costar-te adaptar a viure aquí? La cultura i l'idioma són diferents.
2: Doncs no em va costar. La veritat que em vaig trobar bastant acollida des de començament. El primer que vaig fer, clar, jo volia continuar sent mestra, llavors el primer que vaig fer va ser veure on es podia aprendre el català. Llavors em vaig apuntar a normalització lingüística i em vaig treure el C1. I l'any passat, o fa 2 anys, perdó, ja tinc el nivell C2 de català.
3: Clara, parlem ara de temes més professionals. Per què vas decidir ser profe?
2: Doncs a mi m'agrada tot el tema de l'educació. Jo penso que l'educació és el futur. És l'eina més important, considero, per canviar el món. I llavors sempre em va agradar. Quan era petita m'agradava. Vaig tenir mestres que van ser referents per mi i llavors vaig decidir que volia dedicar-me a això.
1: Vas dubtar en estudiar altres carreres?
2: Doncs mira, jo el que tenia molt clar era que no volia una feina de despatx tancada. Dubtava, m'agradava també el tema de la medicina. El que passa és que, clar, crec que emocionalment no estaria preparada per algunes situacions que es podrien donar quan tu ets metge i has de donar males notícies. Doncs, bueno, és una professió que considero que és molt dura a nivell psicològic i al final em vaig decantar per l'educació.
1: Per què et vas llicenciar també en psicopedagogia? Què és exactament?
2: Doncs mira, la psicopedagogia és la psicologia aplicada a la educació. Tracta una mica, podríem dir, la manera que tenim per estudiar, no? I per arribar als coneixements. Llavors, com que a mi m'agradava poder ajudar a l'alumnat que tingués més dificultats, doncs vaig veure que la part de la psicopedagogia em podia ajudar a treballar aquesta part.
3: A quines escoles del Prat has treballat?
2: A 4. Mira, primer vaig treballar al Pompeu Fabra, que ara és l'actual escola Pepa Colomer. Vaig estar un any allà. Després vaig estar a l'escola Josep Tarradellas, vaig estar 11 anys allà. Després a l'escola Sant Jaume, 2 cursos. I des de fa 3 cursos que estic al Darwin. Vosaltres vau ser la primera promoció que vaig tenir a quart, al Darwin.
1: El Charles Darwin és una escola verda. Què vol dir exactament això?
2: Doncs mira, escola verda, hem de diferenciar entre escola verda i escola adherida a la xarxa d'escoles sostenibles del Prat. Aquí al Prat, gairebé totes les escoles estan adherides a la xarxa d'escoles sostenibles del Prat i això es treballa des de l'Ajuntament. I ser escola verda no són totes les del Prat, és un distintiu que otorga el departament per un projecte que es desenvolupa a l'escola i que hem de presentar. Llavors ens donen un distintiu i hem de fer una sèrie d'accions mediambientals.
1: Des de que vas arribar a l'escola, vas tenir clar que volies formar part d'aquests projectes de sostenibilitat?
2: Sí, mira, jo a totes les escoles que vaig treballar al Prat, com he dit anteriorment, en totes formava part del comitè mediambiental. En una d'elles encara no s'havia creat, a l'escola Sant Jaume no hi havia un comitè mediambiental com tal, i l'any que vaig arribar jo es va crear i ens vam adherir a la xarxa d'escoles sostenibles justament aquest curs. Són temes que m'agraden i sempre he volgut formar part d'elles.
3: I què vol dir ser delegada verda?
2: Doncs la persona ecodelegada és una persona escollida per la classe i que funciona una mica com a representant de l'aula a l'escola i tracta temes de sostenibilitat. Llavors, a vegades es fan reunions amb l'equip directiu, per exemple, tot això que es va fer per commemorar el Dia de la Bici,

0: fer el planter de primavera, de tardor. Fan el planter, tenen cura de l'or i després fan la collita. Tenim també tot un projecte basat en la reducció de residus. Llavors sempre es fa la promoció de portar embolcalls sostenibles, com poden ser bocanrol o carmanyola, per evitar els embolcalls que són d'un sol ús. Què més? Doncs vam instal·lar, aquest curs vam instal·lar menjadores per ocells, per cuidar la biodiversitat que tenim aquí al pati. Bueno, accions relacionades totes amb tema amb tema sostenibilitat.
1: Quin consell donaries a algú que està començant a treballar com a profe?
0: Doncs que tingui molta paciència, això sobretot. Jo qui us deia a vosaltres moltes vegades lo de la santa paciència, la mare de la ciència, no? Us deia moltes vegades això. Doncs això, que tingui paciència i que escolti molt a l'alumnat, perquè en moltes ocasions hem de crear, no estem només per transmetre coneixements, sinó per crear un vincle. I a partir d'aquest vincle, doncs, l'educació funciona molt millor. Llavors, això, que tingui paciència i que escolti.
2: Clara, ja anem acabant. Què és el que més t'agrada de la teva feina?
0: Doncs veure la evolució, no?, de l'alumnat. Jo a vosaltres ara, que us veig a 6è i veig tot el recorregut que heu anat fent i això, el que heu evolucionat, el que heu après durant aquests anys, quan feu el clic i una cosa que no enteníeu de cop i volta resulta que ara sí que ho entenem, doncs aquestes coses. M'agrada molt la curiositat de l'alumnat, llavors és la part que més m'agrada de la meva feina.
1: El que menys, o sigui, què menys t'agrada?
0: El que menys, uf, hi ha molta cosa. Jo podria dir, per exemple, la manca de recursos que tenim actualment, la burocràcia, no us podeu imaginar la quantitat de paperassa que hem de fer els mestres, que clar, és temps que ens treu de fer altres coses que potser són més necessàries, com crear materials nous, o programar, o preparar les classes. Moltes vegades hem de preparar un munt de papers que, bueno, doncs, fa que no puguem dedicar-li el temps que necessitem.
1: Si poguessis canviar alguna cosa de l'escola o del conjunt del sistema educatiu, què seria?
0: Doncs el que he dit abans, una mica això. A vegades és que són un munt de papers el que hem de fer, que en ocasions doncs, ens treuen temps del que realment és necessari per la nostra feina. Llavors necessitaríem més recursos personals per poder parlar d'inclusió com tal, perquè a vegades parlem de l'escola inclusiva i amb manca de recursos personals com hi ha no es pot personalitzar l'educació, no es pot atendre la diversitat de les aules que tenim avui en dia.
2: Doncs Clara, moltes gràcies per haver vingut a la ràdio i haver fet l'entrevista.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, ha estat un plaer. I us desitjo molta sort en aquesta nova etapa que comenceu a l'institut.
3: També moltes gràcies als redactors Hugo Domingo, Aritz i Hugo Zamorano per aquesta entrevista. Ara és el torn d'explicar el projecte que hem fet a l'escola.
4: El projecte es diu Darwin Comunica i està dissenyat per estudiants de 13 a 12 anys i posem la pràctica en la comunicació i el treball en equip.
5: Escoltem com ens ho expliquen els seus protagonistes.
6: De què tracta el projecte Darwin Comunica?
7: El Darwin Comunica tracta sobre el tema de la comunicació, on aprenem la comunicació a la ràdio, a la premsa escrita i, per últim, l'audiovisual. També tracta de conèixer els elements de la comunicació, com la ràdio, el micròfon i els auriculars.
6: Quines activitats t'han agradat més del projecte Darwin Comunica?
8: La que més m'ha agradat són les entrevistes perquè era molt divertit anar a l'escola fent entrevistes a la directora, als companys de l'escola i al conserge.
6: Quines activitats feu al projecte?
7: Fem activitats com entrevistes a alguns mestres, companys, com ara el projecte audiovisual del Darwin Comunica, el projecte de premsa escrita sobre el Delta del Llobregat.
6: I heu participat al projecte Darwin Comunica?
8: Sí, tots i totes a la nostra escola hem pogut participar en aquest projecte dels més petits fins als més grans. La veritat que ha sigut un projecte molt cooperatiu, cosa que l'ha fet més fàcil.
6: I per finalitzar, preguntarem quina va ser la temàtica

0: Tanquem aquest podcast precisament parlant de lectura.
1: Finalment, ens agradaria acabar amb una recomanació. Us volem recomanar el llibre de Moby Dick, un llibre originalment escrit per Herman Melville l'any 1851.
2: Nosaltres hem optat per llegir la versió de Josep Lorman de l'editorial Castellanou, perquè és més amè per nosaltres i més fàcil d'entendre per a la nostra edat. A més, té uns dibuixos molt representatius i orientatius.
3: És un llibre molt interessant i la versió adaptada és molt fàcil de llegir i combina emoció amb intriga i molta adrenalina.
4: El llibre té 22 capítols i al final del llibre té un altre apartat que serveix per fer una reflexió personal amb preguntes. Els seus personatges expliquen dintre del seu paper uns aspectes de la vida quotidiana dins de la història, com per exemple, hi ha vegades on la venjança no porta a cap lloc. Però bueno, això ja ho veureu.
1: El llibre tracta d'un noi que es diu Ismael. L'Ismael s'embarca en el Pequot, un vaixell balena i per caçar Moby Dick, l'enorme balena blanca que li va arrencar una cama al seu capità, que es diu Ahab. La tribulació recorre mars perillosos entre Ahab, mentre Ahab persegueix la venjança sense escoltar ningú. La tensió creix fins a l'enfrontament final, on la decisió de Ahab condueix al desastre. Només una persona sobreviu, per explicar la història. Descobrireu qui serà.
0: Doncs, si ho descobriu, envieu-nos un mail i al següent programa ho direm. Gràcies a Aitor, Janira, Chloe i Sara per aquesta proposta. Nosaltres anem acomiadant ja aquest podcast.

0: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la part tècnica. Ens ha guiat el Pico Estilno a la conducció del programa. Hem estat cap endavant l'alumnat de 6è de l'Escola Charles Darwin.
1: Recordeu que podreu recuperar aquest podcast a l'espai alprat.radio.més, l'espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Us esperem. Moltes gràcies i fins a la propera.
2: Escolta el món a 150 centímetres.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben lluny.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada, recordem, per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les Lletres Catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les Comunitats de Règim Comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar de cara al 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a aquesta proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I els serveis mínims de la paga educativa del proper 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i de les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. I una dona ha estat detinguda presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià del Besòs. El cos del nadó es va localitzar el passat 2 de setembre en un bloc de pisos del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I la Policia Nacional també ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 14 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i també un local de cites a Granollers i Barcelona on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món,
5: qui descobrirà tresors a tocar de casa,
4: qui omplirà la galeria de 1000 moments,
5: qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Hola, has vingut a parar el programa musical anomenat Gens Sonats. Soc la Maria Cinta. Aquí mai escoltaràs música mediàtica, però sempre refrescaràs les neurones. Sense més, comença Gens Sonats. En el programa d'avui,

0: gens sonats. Tu esperes, però en realitat no.
1: Ei, benvinguda, benvingut a un nou programa de Gens Sonats, en aquest cas el número 28. Esperem que estiguis bé i en condicions d'obrir les teves oïdes a noves experiències musicals. Aquesta és la idea. Ja sé que ja coneixeu moltes de les cançons, segurament, perquè sou tots uns cracs. Però jo, per mi, tot això sona nou i fresquet. A diferència del darrer programa, que va costar una mica fer la selecció, com us vaig dir, amb l'explosió primaveral tenim moltes novetats i coses que almenys arriben com a fresques, encara que no siguin actuals. Així que tenim una llista de cançons molt heterogènia, uns artistassos com la copa d'un pi blanc, i després vull acabar amb una cançó bastant llarga però que em té bastant obsessionat, així que vull anar per feina. Ni saludem a la Maria Cinta ni res, avui anem al torró. Així que benvinguda, benvingut, recorda que estàs escoltant Gens Sonats i que anem aviam si passem una horeta decent.
0: Gens Sonats. El vent, les mans al vent, tu ja m'entens.
1: Vinga, som-hi. Comencem tranquil·lets, com ens agrada a nosaltres, amb una noia del Regne Unit, que es diu Natalie Wild Goose, i que la Maria Cinta està desitjant donar-vos quatre dades guapes.
0: Natalie Wilcusa és una artista emergent de l'escena folk lofi del Regne Unit que està guanyant molta atenció aquest 2026. La seva música es defineix per ser extremadament íntima, gairebé com si estiguessis escoltant una gravació antiga trobada en un bagul. Té una base musical sòlida amb un diploma de postgrau en veu de jazz.
1: Sí, a més crec que no graven en estudis convencionals, per exemple aquest últim treball l'ha fet a molins, capelles, cabanes de pastors, bueno, una cosa molt interessant, molt intimeta, molt petita i delicada, però bueno, jo crec que molt, molt, molt guai. Ella es diu Natalie Wild Goose, que mola molt el cognom, i la cançó es diu In the North.

0: gens sonats.
1: Sentir sonar campanes i saber per què repiquen.
2: Ai, què t'ha semblat? Bé, no? Natalie Wildgoose, una cosa diferent i bueno, que ens encanta que surtin persones que facin aquesta música també, a més de fer-nos ballar altres com estem acostumats. Haig de repetir un grup perquè, bueno, com aquí esteu a les meves obsessions, doncs Improvement Movement, des dels que els vaig descobrir fa uns mesos, estic obsessionat. Llavors han tret una versió, una altra versió en directe al Live at the Pink Moon d'una altra de les seves cançons estupendes, el Eat Me Alive, i m'agrada més que la gravada al disc. I escolta, t'ho volia fer saber, Maria Cinta, posa'ns una mica al dia per qui no recordin qui són Improvement Movement.
3: Els Improvement Movement són un col·lectiu musical d'Atlanta, Geòrgia, que es defineix com una amalgama de compositors més que no pas com una banda de rock convencional. El grup és un quartet de folk rock psicodèlic format per quatre músics que ja tenien carreres consolidades en l'escena d'Y d'Atlanta. El que els fa especials és que tots quatre canten. De fet, es descriuen a si mateixos com quatre tiets que canten molt, posant molt d'èmfasi en les harmonies vocals de quatre parts que són el pilar del seu so.
2: També he sentit que es descriuen a si mateixos com una adquisició corporativa hostil de la banda preferida del teu pare. I sí, tenen aquesta cosa retro que ens encanta, però ells no són retros, ells són de mirar endavant. Una cosa hipnòtica, propera, divertida, intel·ligent. Bueno, el que ens agrada aquí, el que ens va en aquest petit programa de ràdio... Vinga, sobretot és un directe. Imagineu que esteu allà, imagina que estàs allà i et flipes. A mi m'encanta aquesta cançó que es diu Eat Me Alive, de Improvement Movement.

0: Gens sonats.
1: Tell me about your childhood.
0: No som gaire hiperactius. I què?
2: No passa res, aquí amb la calmeta, escoltant cançons. Les cançons no són petites, són tremendes. Ai, els meus Improved Movement, espero que hagis gaudit una estoneta amb ells. A continuació, una banda que jo no coneixia, que es diuen The Back Club.
0: The Back Club són actualment una de les bandes més refrescants, divertides i prolífiques de l'escena indie garage del Regne Unit. La seva música és una barreja explosiva de garage rock, brut, directe i sense pretensions, post-punk amb una actitud molt més alegre i menys fosca que la majoria de bandes actuals i pop dels 60.
2: A mi m'interessa perquè això va fer cançons curtes i de temes trivials, i els seus concerts també són així, cançons molt potents, concerts molt potents, sense parades, i vinga, i estan gravant molt i són molt prolífics, així que farem un cop d'ull. No parlarem gaire més d'ells perquè la cançó que us poso dura 1 minut i 18 segons i parlarem més que escoltarem cançó, i això sí que no. Llavors anem a escoltar, compta amb els compassos una mica trencats però punk i guapos, una cançó que es diu Watching the Omnibus, mirant l'autobús, The Back Club.

0: gens sonats. Fins a on t'arriba la mirada, tot això eren guitarres.
1: Vinga, mirant l'autobús, ja ha passat, seguim. Una escena del març, d'un grup que als 90 es va fer famós i encara... Bueno, es van separar un temps i em penso que el 2012 es van juntar un altre cop. Estem parlant de The Afghan Whigs.
0: Els The Afghan Whigs són una de les bandes més singulars i carismàtiques que van sorgir de l'explosió del rock alternatiu dels anys 90 als Estats Units. Tot i que se'ls va etiquetar dins del grunge per l'època, ells eren diferents.
1: Sí, deien que eren una mica més profuns o més emocionals. Bueno, no sé, era gent important, treballaven amb Screaming Trees, estaven a Sub Pop, que és on s'havia d'estar, als 90, i bueno, una banda magnífica. La cançó va sortir al març, han tret el vídeo i m'ha arribat a mi a l'eco i... Bueno, una cançó ben parida, amb una guitarra, que de quan en quan les trobem a faltar. La cançó es diu House of Eye.

0: Gens sonats. Prescripció musical col·legiada.
1: Jolín, avui anem superràpid, no m'estic enrotllant gens. Intentaré seguir així amb el programa, aviam si ens queda una cosa més compactadeta o una mica diferent al programa habitual. Perquè normalment intento explicar anècdotes, tot el que m'interessa, per què has d'escoltar la cançó, etc etc. I avui anem una mica més, podríem dir, radiofórmula, no gairebé? Vale, seguim. Ara anem a viatjar una mica, eh? Ara t'has de posar el salacot o t'has de posar roba fresqueta que no doni gaire el sol, perquè ens anem al Sudan. Anem al Sudan perquè hem de conèixer el Shahar Habil Ahmed, un tio bastant estupendo i modern en els anys 60 i 70. Maria Cinta, si fossis tan amable de situar-nos una mica, simpàtica meva.
2: Shahar Habil, nascut el 1935, és una llegenda absoluta de la música africana, conegut universalment com el rei del jazz sudanès. Tot i el títol de jazz, la seva música és una barreja fascinant que va molt més enllà d'aquest gènere. Va ser la figura central de l'escena musical de Khartoum, la capital del Sudan, durant els anys 60 i 70. En un moment en què la música tradicional sudanesa dominava, ell va introduir instruments i ritmes que ningú més feia servir a la regió.
1: Bueno, i com sempre és d'aquelles joies que la gent del Sudan i dels voltants el coneixia i la resta de la humanitat pues, no encara no havien tingut la sort. I això, els Habibi Funk, un segell especialitat en rescatar joies, vull dir que és això el que fan millor del món, el 2020 el van publicar i és una bogeria, perquè ja veureu com sona de Molon amb el rei del Sudanese Jazz, com li diuen, però que sona més ye-ye que aquella que tots esteu pensant. A més, ell és il·lustrador, dibuixant de còmics, és un xaval estupendo. I, per més inri, la seva dona, la Zakia Abul, va ser, bueno, anava amb la banda, amb la guitarra, ja escoltareu la guitarra, ara a la cançó, i va ser la primera dona guitarrista del Sudan. Bueno, no sé, una família ben curiosa. Vinga, escoltarem Argos Farfish, disculpa, de Shahar Habil Ahmed.

0: Vinga, ara ve un dels temes que més il·lusió em fa compartir amb tu. És d'una persona també ben curiosa, un artista que barreja moltes coses, sobretot és com poeta, va començar com a poeta de spoken word i de més, i també intenta millorar la vida de tothom amb la seva feina, i és molt guai. Aquesta cançó en concret t'explica les diferents maneres que tenim els humans de conviure socialment. T'explica el capitalisme, el socialisme, el liberalisme i més ismes d'una manera pues, molt simpàtica, la veritat. Ell es diu Joshua Eden.
1: Joshua Eden és una de les veus més vibrants, versàtils i magnètiques de l'escena cultural de Londres, tot i que actualment està molt vinculat a Suècia. És una figura difícil d'encasellar perquè és, alhora, poeta, cantant, músic i narrador. Joshua va començar com a poeta de spoken word, poesia recitada. La seva habilitat no és només escriure versos, sinó la manera com els interpreta. Té una veu profunda i càlida i un sentit del ritme que fa que la seva poesia se senti com una cançó de jazz o d'hip-hop. Aquesta cançó és un exemple perfecte del seu estil actual. En Joshua té la capacitat de convertir escenes mundanes, com la seva mare fent la bugada o moments de la infantesa, en lliçons de vida profundes, plenes d'empatia, humor i espiritualitat. La seva música sovint transmet un missatge de cura i optimisme radical.
0: No hi ha cap altra mena d'optimisme que no sigui radical. Molt bé, llavors a mi també em fascina la idea aquesta de fa un... La cançó és com house, ¿vale? Estàs ahí com groovy, estàs a gustíssim i estàs aprenent. Molt bé, i a més, bueno, pues això, que és té una cosa positiva i simpàtica. Vinga, aviam si t'agrada i t'interessa com a mi. A més comença com... i comença com amb música clàssica, ja ho veuràs. Bueno, és que estic desitjant que l'escoltis. No sé per què no sóc capaç de callar-me i passar a escoltar la cançó. Vinga, Joshua Eden amb Mom Does the Washing.
2: The world according to your mom doing the washing. Capitalism. Your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God. Atheism. Your mom does the washing.

0: Gent sonats. Passant l'estona sense mosquejos.
1: Bueno, al·lucinant. Continuem amb una persona que no és d'aquelles que jo m'agrada parlar, parlaria així habitualment. No em cau molt bé el noi. És una mica un nano jove, malote, amb problemes amb la policia. Però ha tret una cançó que resulta bastant màgica. M'agrada. Crec que està, és interessant, sona moderna. Bueno, aviam si tinc raó o no. Ell es diu Dominic Fike.
2: Dominic Fike és un dels artistes més versàtils i magnètics de la nova generació postgènere dels Estats Units. És el clar exemple de l'artista que va néixer a internet, SoundCloud, i que ha acabat conquerint tant les llistes d'èxits com les pantalles de televisió. Aquesta cançó, de l'àlbum Sunburn, 2023, és una de les més estimades pels seus fans. És una peça molt personal on explora la seva relació amb la seva mare i la seva família a Florida. Té un ritme una mica més experimental i una lletra honesta que mostra la seva vulnerabilitat darrere de la imatge d'estrella del rock.
1: Sí, perquè és actor també, ha sortit a la sèrie Euphoria i bueno, té fans i tot això. Bueno, dit això, doncs té com aquesta transformació en aquesta cançó de dir, bueno, vaig a fer una lletra que sigui veritat i que em deixo d'històries d'amor i parlo de qui sóc jo. Trobo que és un bon exercici honest i m'ha agradat. La cançó també. La cançó es diu Mama's Boy i ell és el Dominic Fike.

0: Gens sonats. Una manera amable de no tenir raó.
1: Aquests som nosaltres. Ei, que us he dit, t'he dit al principi del programa que la darrera cançó del programa era molt especial i que estic una mica amb ella al cap tot el dia. Però no treu que la que ve a continuació no hagi tingut menys impacte en el meu dia a dia. L'he escoltat com 10 o 15 vegades en els darrers 3 dies. I és una penya que jo no coneixia de res i, com sempre, doncs m'encanta conèixer gent nova, que és boníssima, i jo estava com un tonto maldit al nas, en plan, ja conec molta música, i pam, de cop apareixen The Bros Landreth.
0: The Bros Landreth és una banda canadenca de roots rock i alternativa country originària de Winnipeg, Manitoba. El grup està centrat en el talent dels germans Joey i David Landreth, i són especialment coneguts pel seu so càlid, les seves harmonies vocals impecables i l'ús magistral de la guitarra slide.
1: Slide guitar. I és que no sé ni per on començar. Són... El que venim a portar aquí és un directe d'aquests cantat en directe en un bar, només la guitarra elèctrica i el seu germà al baix, i el Bataca, pues, sentat allà amb ells, sense tocar res, i canten tots tres amb una expertesa i amb un sentiment. Ell, el Joey Landreth, el guitarrista i cantant principal, té una carrera com a guitarrista de slide guitar proficient a tope increïble, vull dir que és un, per si mateix és una bèstia a la guitarra, però a més, pues, canten junts d'una manera al baix, està amb una delicadesa i una perfecció que m'encanta. Bueno, no sé, em va fascinar. Són tres nois, tres senyors sentats en el banc d'un bar i sona això, que és una versió. Tenim programes de versions, ja ho sé, però en aquest cas tinc la necessitat de compartir, ¿vale? O sigui que ja la tornaràs a escoltar en un programa de versions. És una versió de Ray Cooder, és una de les cançons més boniques de Ray Cooder. Anem a escoltar a The Bros Landreth amb la versió de Ray Cooder que es diu I Can Win. Absolutament deliciós.

0: Gens Sonats. Un programa amb un 15% de producte quilòmetre zero.
1: Ei, que s'acaba el programa. No t'adormis. Amb els The Bros Landreth. Era una cançó perfecta per acabar el programa, perquè és una d'aquelles que et deixa fet pols i ja, uah, vaya viatge. Però no, encara et queda un viatget més. Aquí exigim fins l'últim minut de classe que estiguis atenta o atent. Vull acabar amb aquesta... Volem acabar amb aquesta gent del Regne Unit, però del vell nord, del galès. A les seves cançons junten l'anglès modern amb el galès antic, tenen un sentit de l'humor. La Maria Cinta ens posa en situació. Ells són els Hen Oglet.
0: Hen Oglet és un supergrup d'avantguarda i pop experimental amb base al Regne Unit. El seu nom no és a l'atzar. Significa el vell nord en galès antic, un terme històric que es refereix a les parts de parla britònica del nord d'Anglaterra i el sud d'Escòcia durant l'edat mitjana. La banda està formada per quatre músics amb carreres molt respectades en l'escena experimental i el folk. La seva música és difícil de classificar perquè barregen elements que, sobre el paper, no haurien de funcionar, però que amb ells sonen màgics, pop psicodèlic, folklore medieval i electrònica retrofuturista.
1: Estic molt d'acord. Sembla que no hagi de funcionar, perquè, per exemple, comença amb un sintetitzador amb quatre cops només, després comença la bateria, va evolucionant, comença una noia com no a fer un spoken word ni a rapejar, però dius ui, es va aguantant pels pèls, i de cop arriba el vers i comencen les trompetes i hi ha un solo de trompeta llarg per allà al mig i tot és com marcial i es va fent èpic. No sé, és un viatge aquesta cançó, i porto tot el dia amb la melodia aquesta de que fan, no? El tan tan tan tan tan tan tan tan. Bueno, ja veurà, és que és com un himne, és com un himne, no sé. Però té aquestes coses una mica psicodèliques, també la lletra pues s'entén a mitges perquè fan això de mesclar dues llengües, i endavant les atxes, i s'acabarà el programa, una horeta de programa com sempre. Gràcies per escoltar-ho, de veritat. Quan em dieu que l'heu escoltat i que us fa gràcia i que mira, doncs aquest grup no el tenia, o sí que el tenia i menys mal que algú el comparteix, doncs em feu feliç a mi i a la Maria Cinta, clar. La Maria Cinta no dirà res avui per tancar tampoc el programa. Moltes gràcies per escoltar Gens Sonats. Estem en el número 28, en breu el 29 i després el 30, efectivament. Gràcies un cop més. Espero que gaudeixis dels Hen Oglet.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec...

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata barata ballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
3: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
2: Qui omplirà la galeria de mil moments.
3: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
2: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
3: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
2: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
4: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
5: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

estic amb tu. Digue'm on som.

estigui'm tu. Digue'm on soc quan estigui'm tu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Munic, París, Roma, Servet i Kogge.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
0: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, i finalment, el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
0: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'ha de posar i fer les coses és poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
3: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts, quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
20: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i la moscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
0: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
21: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen, doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
22: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment, doncs, per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
3: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i, a més, eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també en captaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
0: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dia en què està previst que els desocupin. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
7: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
6: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
3: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
0: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
3: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
0: Moment per la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama, Des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
24: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
23: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les Filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga, a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
4: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc del joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
25: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:45 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
8: S'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat. Jo crec que i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que

0: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge. I en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen dos partits de nivell ACB en directe a la xarxa, a la una del migdia Penya Ulm i a dos quarts de set de la tarda Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran dos quarts de 3. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada, aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així que ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres vides.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
4: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
5: El president Salvador Illa...

0: Ja promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
1: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís d'alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
0: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
0: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
3: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
0: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari.
0: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
2: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui i també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts de 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic, només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la comunitat de Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
8: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els hi demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
7: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
2: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcàdia, Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
7: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
6: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
0: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
1: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuen.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años, y por tanto exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
0: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
2: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
6: Notícies en xarxa.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
0: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
0: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
13: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
12: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
12: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
3: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
15: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
16: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
15: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
2: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
17: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
18: els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat dos dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
17: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
0: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
0: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
2: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
19: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
20: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i, per tant, la gent havia d'esperar següents autobusos. I, per tant, aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
19: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la Universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
2: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
21: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
22: Unes 3 sitges. Que en surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona, segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
21: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
2: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
24: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
23: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
2: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
1: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
4: Ha estat una decisió que l'ha empresa només veient les fotos d'Instagram. Hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
1: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mitja estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: Superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides. Supongo que no lo he pensado bien,
0: pero mañana seremos noticia de TV. Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase de Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui, Sara Monfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per lo que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Arlequinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzanàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El nou Quitzanàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient en el vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estaf, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, pues surt el següent. I la veritat que pues, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzanàs Manresa serà aquest mateix diumenge a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Després tot això que

M'he angoixat el no saber què vindrà. Tot això és un mal de cap. Hi ha qui li diu ansietat. M'he trobat que no trobo el cap. La sortida d'aquest laberint constant és com un conte sense final.

0: Deu ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a punt

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, admet que el nou model de finançament és insuficient, però infinitament millor, diu, que l'existent, i ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. El Ministeri d'Hisenda, recordem-ho, les comunitats autònomes de règim comú, menys Madrid, que ha aprovat de boicotejar la trobada, han aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho han fet amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig de les autonomies governades pel PP.
2: Yo también lo considero insuficiente, pero considero que es infinitamente mejor que lo que hay en este momento y mi responsabilidad es intentar dar a la sociedad lo máximo que pueda darle en cada momento.
1: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. Recordem que ahir es van trobar les seves restes. I a Sant Adrià de Besòs estem pendents de saber quan passa a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina. Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins una bossa de plàstic en el replà d'un edifici d'aquest barri. I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada dimarts quan tornava de festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però també ha tingut un component polític. La germana de Vilajosana ha assegurat el funeral que portarà el cas al Parlament i arribarà fins on calgui. Canviant de tema, el ple municipal de Mataró ha aprovat el pressupost perquè l'Ajuntament recompri el Corte Inglés als terrenys de Can Fàbregas i de Caral. El consistori destinarà més de 14 milions d'euros al pressupost d'enguany. Tots els grups municipals han donat suport al finançament mentre la CUP s'ha abstingut en el text de l'acord de l'operació. L'Ajuntament veu l'aprovació com un pas decisiu per tancar un litigi que dura 15 anys amb el Corte Inglés pels terrenys de més de 9.000 metres quadrats. I un camió d'una empresa privada va xocar el 19 d'agost contra un monument de la Sardana, el que està situat a Montjuïc, i va mutilar el braç i el cap d'una de les figures, segons fons municipals. Els responsables de l'empresa, que feia una activitat en aquell àmbit, van posar-se en contacte amb el districte immediatament i van assumir la responsabilitat i, a més, s'han compromès a assumir la despesa de la reparació.
0: Notícies en xarxa.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

campana i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de prom i creus que et puja molt.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Smiki, bapas sa tagpagato.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens, ben loco.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Helena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que...

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Hey!

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera. Sé que tampoc et

inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera. Que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

0: Espérate, yo no la tengo.
1: ¡Ahí está en la tienda!
0: ¡Va, corra!

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

Crec que avui que fem niu a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant. Una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.